0: son las 8. Las 8.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
3: Va, quant fa?
4: Quant fa que no entres a la teva catedral?
3: Eh?
5: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
6: Quant fa?
7: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
3: Som-hi?
7: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
8: Farem a Cal Quimet a dinar? Quatre revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
9: No passa res. Per aquí no vaja mai ningú a aquestes hores.
10: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te al risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
11: Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
12: ¿El qué?
11: Paralelepípedo.
12: ¿Cómo?
11: Paralelepípedo.
12: ¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
11: Paralelepípedo.
12: Pero...
11: Paralelepípedo.
12: Basta.
13: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de...

0: falta d'amor. Només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria. Tu espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum. Atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum. Espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova, 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al teléfono 673-511-669 o entra en nexumaspailogopediapsicologia.com.
1: Una Mar FM.

0: son las 10. Las 10.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Ona Mar, te ponemos los éxitos antes que nadie. Escúchanos y compruébalo tú mismo.

0: son las 12. Las 12.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
5: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
4: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
6: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
7: Memoriza una marea FM en la radio de tu coche.

0: Quant fa que no fas un tomb pel casc antic?
1: Va, quant fa?
2: Quant fa que no t'atures a escoltar un músic de carrer?
3: Quant fa que no fas el turista per la teva ciutat?
4: Quant fa?
5: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
1: Som-hi?
5: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
6: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
7: Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
8: No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
7: Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
9: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
10: Una Mar. Una Mar FM.

Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. Let's go.

0: El teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum. Espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova, 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al telèfon 673-511-669 o entra a nexumespailogopediapsicologia.com.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quan fa?
3: Quan fa que no entres a la teva catedral?
1: Quan fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat? Quan fa?
4: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
2: Som-hi?
4: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
5: Te proponemos el mejor plan.
6: Te proponemos el mejor plan.

0: fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
1: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
2: Una Mar FM. Una Mar FM. Una Mar FM.

0: ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.
1: Farem a Cal Quimet a dinar?
2: Quatre revolts i ja hi som.
1: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
0: Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos.
4: Una Mar FM.

0: Pon a Mar FM. Sube el beat. Siente el fin de semana.
1: DUB, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. Viu bé per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 24 26 o entra a viuvct.com. Porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leye Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinaria Aleya y Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos. La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'Aite del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys al sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Patir de llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 690 36 01 54 32 o entra a construfac.com.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: joies que ja no es posa i les té abandonades en un calaix, tregui-li profit. Aconsegueixi la màxima valoració per disposar d'efectiu immediatament. Senyor Antonio, compres joies antigues, or, plata, rellotges, herències d'any sense utilitzar-les? Senyor Antonio, anells, penjolls, coberteries, canelobres... Senyor Antonio, visita a domicili sense compromís. Telèfon 600-84-63-28. Truqui ara al 600-84-63-28.
1: Vinilo 90.
2: Hay canciones que no solo se escuchan, se viven. La verdadera esencia de una década dorada no ha desaparecido. Sube el volumen que llegan los pelotazos.
1: El auténtico ritmo de la noche con Xavi Santana. Vinilo 90 3.0. Los sábados noche de 11 a 12.
3: Esto es lo que más suena.
4: Hola Mar, FM.

0: Estudia a l'estranger. Vine a la segona fira International Education, KB Language. Coneix totes les opcions. Programes acadèmics, boarding schools, estades lingüístiques. Parla directament amb representants d'Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. T'esperem el dia 18 d'octubre a les 11 del matí al Tecnocampus de Mataró. Les places són limitades. KB Language. Més informació al 93 798 0255 o entra a kblanguaje.com.
1: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
0: Ansiedad, dolor, fracasos, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-2861-52. Recuerda, 648-2861-52. Vuelve a disfrutar de la vida.

0: sí, això és Hit Parade. Què tal, nois i noies? Benvolguts i benvingudes, nens i nenes. He dit begudes, eh? Pop-me otra, que me voy. No, no, he dit benvingudes, cases.
1: M'ha semblat que deies begudes.
0: No, no, begudes, no, benvingudes. Res, benvinguts a Hit Parade. Com és habitual, sóc en Jordi Casas, una mica desmarxat a vegades mentalment, però vaig néixer d'aquesta manera i no hi puc fer res. Què tal, nois i noies, nens i nenes, senyores i senyors, dames i cavallers, avis i àvies? Benvinguts a aquest programa que recupera aquelles grans cançons dels anys 70, 80 i 90 per arreu de Catalunya, Andorra, ses illes, també en línia i també a través del podcast d'iVox o també directament d'Apple Podcast. Spotify es queda trabat, per tant, ni ho mireu perquè us agafarà una depressió allò d'elefant, no veient com encara surten els podcasts del mes de juny. Això sí, d'aquest any. Saludem també aquesta gent del Ripollès, aquesta gent fantàstica, per altra banda, els companys i companyes de la selva, però no la de sinó la selva de Girona. A l'Empordà també us saludem. Girona Capital i el Gironès, Manlleu i l'Osona, els companys i companyes que esteu al Vallès, al Baix Llobregat,

una d'aquelles cançons que et podien haver demanat com oye, ponme la del balón, no? More than this at balón. La banda de Brian Ferry, que també havia tret cançons en solitari, Roxy Music, especialment les noies, recordeu aquesta cançó, i també els nois de quan es ballaven lents a les discoteques i sonava això. Moments, anem als...

dels temes pioners de la música electrònica. Molta atenció a això. Es deia I Feel Love. Dona

Bacon i tantes i tantes cançons. Tony Halley posant aquesta gran veu britànica amb aquesta banda que es deia el Ballet Spandau. Spandau Ballet amb Lifeline, un estil i una línia de vida, no? Allò...

0: Doncs escoltar amb un noi que té sempre moltes coses a dir-nos. És així, Esteve Llop. Esteve Llop sempre ens presenta, doncs, un munt de temes d'aquells que han marcat la història de la música.
1: Jordi, amics de Hit Parade, què tal, com estem? Salutacions,
2: bé.
1: Gràcies per deixar-me aquest petit espai per posar el focus a una cançó en concret. I en aquest cas es tracta d'una cançó que, tot i que parla de l'amor, la dinàmica musical, doncs, no té massa de sensible, diguem-ne, sinó que es tracta d'una cançó amb molt de ritme i que va fer furor a mitjans dels 80, especialment perquè va formar part d'una banda sonora original d'una pel·lícula molt taquillera. Estem parlant de Regreso al Futuro, Back to the Future, en la seva versió original. Es va estrenar la primera part aquell 1985. Una cançó que ve de Nord-Amèrica, com la pel·lícula, de la mà de Huey Lewis and the News. Segur que recordareu aquest poder de l'amor, The Power of Love.

Mira que hi ha cançons, però tenim la mania de repetir-nos com l'any. Aquesta cançó l'he posat diverses vegades, ho reconec, i, per exemple, el All Right, el Heart, no l'he posat mai. Però bé, un dia d'aquests la posarem, eh? Sí, us ho prometo. Són dues cançons, Where the Streets Have No Name, de U2, amb Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. i Adam Clayton. I després, una cançó que es deia Can't Take My Eyes Off You, dels anys 80, amb Boys Town Gang, amb una versió original d'un tema de Frankie Valli. Seguim amb una mica més de Pet Shop Boys, ara versionant a Village People, amb una cançó del 70 que ells van treure a començaments dels 90. Anem a recuperar aquest himne dels LGTBI Plus. Una cançó fantàstica que us farà vibrar

0: aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90. I dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Soc més atractiu que tu. I lo sabes.
1: This is Radio Freedom.
2: Hit Parade, amb Jordi Casas.

Bonica, que en això que vaig presentar com a novetat a començaments dels 90 amb una emissora planetària. Eren de KLF amb 3AM Eternal, Live at the SSL, en viu i en directe. Senyores i senyors, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, ses Illes.

malament ens va deixar el dia 15 de gener de l'any 2018, quan ella només tenia 46 anys. Una cançó que es ballava fins i tot a les discoteques, això sí, amb els braços ajuntats al cos, com si fóssim macarrons bullint, no? The Cranberries, això va ser un número que es deia Zombie.

recorda molt aquelles nits a Barcelona, aquells locals fantàstics, amb en Pere, amb la gorra al revés, amb una cabina de Pegaso, oi? Una bonica cançó que signava Mark Morrison i que es deia The Return of the Mac, que no vol dir altra cosa que tornant d'una mala època, no? No té res a veure amb aquells ordinadors portàtils, eh? Molt bé, em podeu contactar directament a Jordi Casas G Instagram o a Jordi Casas House a TikTok.

d'aquesta noia que suposo recordareu i havíeu escoltat per la ràdio i ballat als anys 90 amb aquesta dona que es diu Diana King. Espero que estigueu disfrutant del programa que s'acaba. Aquesta cançó

0: Pasqual Cabans i també un servidor, el Jordi Casas. Recordeu, Instagram, Jordi Casas G, i també Jordi Casas House a TikTok. Per cert, el programa de la televisió, el canal 39, divendres és no a les 8, sinó a quarts de 9, i els dissabtes a les 2 de la tarda, per a tots aquests i aquelles que directament viviu al Vallès o a Barcelona. Molt bé, us deixo amb un tema de 2000.
1: Open Gangnam Style.
0: Una cançó dedicada al sud de Seul, a Han River,